0: Escuchas
1: Poniendo las calles. COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta. Es cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
3: ¿Tu móvil no enciende? No te preocupes. En Tecnicalia reparamos móviles, tablets, portátiles. Visítanos en www.tecnicalia.net. No somos médicos, pero te podemos salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandía.
4: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Image. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters. Pensais per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
5: En Monpó Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Monpó Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.monpo-optica.com o en Facebook en Monpo Óptica.
6: Ese aroma a un buen café, en su justa medida, pesado y personalizado para ti. Lo tienes aquí, en Gandía, en la avenida de Alicante 6. Mafia Café, tu mejor café.

0: 7733 o visítanos en nuestra tienda de Avenida de Valencia 50 en Denia.
1: ¿Problemas por las piezas de fontanería? En Saneamientos Martínez estamos para ayudarte. Todo en sanitarios, griferías, tuberías, muebles de baño, mamparas, azulejos, termos a precios incomparables. Visita la exposición en Saneamientos Martínez, Plaza Alquería Nova 7. Más claro que el agua. Saneamientos Martínez. Saneamientos Martínez. Todo en sanitarios, griferías, tuberías, muebles de baño, mamparas, azulejos.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'Ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindre Olivaneta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional, tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.